s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Caldes de Malavella un noi de 19 anys per estafar almenys 8 persones amb la venda d'entrades d'un concert.
2: Va atraure científics a nivell d'intel·ligència artificial, d'astrofísica, d'oceanografia i ecologia marina en aquell moment, no? I al principi el van anomenar Centre d'Estudis Avançats de Blanes perquè era un tema molt ampli amb què es podien trobar amb científics de disciplines molt diferents, no?
1: La Sagrada Família del món, el papa Lleó XIV, culmina la seva visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús, que converteix la basílica en la església més alta de la cristiandat. Ja tenim aquí el nou número de la Marina, el sí. Número 82. Ens han inundat l'entrada amb 20.000 exemplars.
3: Fa una olor de paper, sembla això.
1: Sí. Una rotativa, sembla això.
3: Sí, absolutament. Es busca guitarrista, baixista i bateria, tots friqui, per al nou grup de Marc Bolan. Qualsevol altre volador astral com l'amplificació de l'automòbil. Que mai creix en jardineres interessat, truqui a Wimbledon 0697. Jo no sé si és que és un missatge encriptat. Buscaven baixista i bateria, no sé si és que s'havia fumat això que deien que mai creix a les jardineres abans de publicar, però no s'entén res.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Caldes de Malavella un noi de 19 anys per estafar almenys 8 persones amb la venda d'entrades d'un concert.
2: Va atraure científics a nivell d'intel·ligència artificial, d'astrofísica, d'oceanografia i ecologia marina en aquell moment, no? I al principi el van anomenar Centre d'Estudis Avançats de Blanes perquè era un tema molt ampli amb què es podien trobar amb científics de disciplines molt diferents, no?
1: La Sagrada Família del món, el papa Lleó XIV, culmina la seva visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús, que converteix la basílica en la església més alta de la cristiandat. Ja tenim aquí el nou número de la Marina, el sí. Número 82. Ens han inundat l'entrada amb 20.000 exemplars.
3: Fa una olor de paper, sembla això.
1: Sí. Una rotativa, sembla això.
3: Sí, absolutament. Es busca guitarrista, baixista i bateria, tots friqui, per al nou grup de Marc Bolan. Qualsevol altre volador astral com l'amplificació de l'automòbil. Que mai creix en jardineres interessat, truqui a Wimbledon 0697. Jo no sé si és que és un missatge encriptat. Buscaven baixista i bateria, no sé si és que s'havia fumat això que deien que mai creix a les jardineres abans de publicar, però no s'entén res.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir: encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció a controlautoitb.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Vine a la Revetlla de Sant Joan del Chef Raimundo, el restaurant El Reno.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Caldes de Malavella un noi de 19 anys per estafar almenys 8 persones amb la venda d'entrades d'un concert.
2: Va atraure científics a nivell d'intel·ligència artificial, d'astrofísica, d'oceanografia i ecologia marina en aquell moment, no? I al principi el van anomenar Centre d'Estudis Avançats de Blanes perquè era un tema molt ampli amb què es podien trobar amb científics de disciplines molt diferents, no?
1: La Sagrada Família del Món, el papa Lleó XIV, culmina la seva visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús, que converteix la basílica en la església més alta de la cristiandat. Ja tenim aquí el nou número de la Marina, el número 82. Ens han inundat l'entrada amb 20.000 exemplars.
3: Fa una olor de paper, sembla això.
1: Sí. Una rotativa, sembla això.
3: Sí, absolutament. Es busca guitarrista, baixista i bateria, tots friqui, per al nou grup de Marc Bolan, qualsevol altre volador astral com l'amplificació de l'automòbil. Que mai creix en jardineres interessat, truqui a Wimbledon 0697. Jo no sé si és que és un missatge encriptat. Buscaven baixista i bateria, no sé si és que s'havia fumat això que deien que mai creix a les jardineres abans de publicar, però no s'entén res.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Happy Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
4: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
5: Mima el teu espai.
2: Matí 360.
6: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Caldes de Malavella un noi de 19 anys per estafar almenys 8 persones amb la venda d'entrades d'un concert.
7: Va atraure científics a nivell d'intel·ligència artificial, d'astrofísica, d'oceanografia i ecologia marina en aquell moment, no? I al principi el van anomenar Centre d'Estudis Avançats de Blanes, perquè era un tema molt ampli, amb què es podien trobar amb científics de disciplines molt diferents, no?
6: La Sagrada Família del món, el Papa Lleó XIV, culmina la seva visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús, que converteix la basílica en la iglesia més alta de la cristiandat. Ja tenim aquí el nou número de la Marina, el sí. Número 82. Ens han inundat l'entrada amb 20.000 exemplars.
8: Fa una olor de paper, sembla això.
6: Sí. Una rotativa, sembla això.
8: Sí, absolutament. Es busca guitarrista, baixista i bateria, tots friqui, per al nou grup de Marc Bolan. Qualsevol altre volador astral, com l'amplificació de l'automòbil. Que mai creix en jardineres interessat, truqui a Wimbledon 0697. Jo no sé si és que és un missatge encriptat. Buscàvem baixista i bateria, no sé si és que s'havia fumat això que deien que mai creix a les jardineres abans de publicar, però no s'entén res.
2: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Molt bon dia, són divendres 12 de juny del 2026.

0: És el so d'Olivia Dean, l'hem conegut aquest mateix 2026, al mes d'abril, So Easy, aquesta cançó que estem escoltant. 8 del matí, 3 minuts, què tal, com esteu, bon dia?
1: Matí 360.

Doncs ja som divendres, ja som al final d'aquesta setmana, una setmana que ens col·loca pràcticament a la meitat del mes de juny, ja amb l'horitzó de la fi del curs escolar i també de seguida Sant Joan i ja l'estiu. Sí, és que el temps passa molt i molt ràpid. A més, aquest divendres ja es confirma un canvi de tendència en la situació meteorològica, amb sol durant tot el dia, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, i repunt de les temperatures màximes que a zones de l'interior del territori arribaran als 30 graus a les hores centrals del dia. A la costa, a zones costaneres, doncs fàcilment superarem els 25 o 26 graus també a les hores centrals del dia. I pel cap de setmana, doncs també es preveu un temps molt, molt similar, pràcticament ja d'estiu. Comencem, doncs, el programa d'aquest divendres. Tenim, com sempre, l'actualitat per explicar-vos la Selva i el Maresme de les darreres hores, l'agenda d'activitats també, que ve carregada de propostes per aquest cap de setmana a la Selva Marítima, a la Selva Interior i també a l'Alt Maresme. I també tenim avui divendres, com cada dia, el repàs a les portades dels rotatius, dels diaris. I a partir de les 9, la Montse Rico ens porta l'actualitat de la gran batalla del cinema, les novetats cinematogràfiques i també a les plataformes. Farem també el darrer viatge en el temps, en la nostra màquina del temps, en el nostre DeLorean, per saber què passava en el món de la música tal dia com avui. I tot plegat, doncs, amb la millor música del món, la millor música d'actualitat, també de fa uns anys, i els clàssics de sempre que mai falten, al 100.3 i 96.2 de Ràdio Marina i també a marina360.cat. Som la Isabel González, que torna a passar dilluns de vacances, la Montse Rico, a partir de les 9, en Daniel Mateu i qui us parla, Josep Lluís Vidal. És un plaer acompanyar-vos a la primera hora del matí. Comencem, doncs, fem un repàs a l'actualitat de les darreres hores.

I avui comencem explicant-vos que els trens de màxima llargària de Rodalies començaran a circular per tot el recorregut de la línia R1 a partir d'aquest cap de setmana, després que s'hagin completat les obres d'adaptació de les estacions entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanàs. Els nous convois, formats per dues unitats Cívia de 5 cotxes, tenen una longitud de 200 metres i capacitat per a 1.500 persones. Inicialment, reforçaran el servei durant els caps de setmana d'estiu, coincidint amb l'augment de la demanda per la temporada de platges. Un cop vagin arribant, els nous trens previstos per a Rodalies podran circular també entre setmana. La línia R1 es converteix així en la segona línia de la regió metropolitana que pot operar amb aquests trens després de l'R2. Més qüestions. L'empresa britànica dedicada al reciclatge tèxtil Epoch Biodesign s'ha adjudicat per més de 6 milions i mig d'euros la planta de producció de Domo Polymer Solutions a Blanes, que havia entrat en concurs de creditors el gener passat. La subhasta s'ha fet aquest dimecres i l'oferta d'Epoch inclou el compromís de mantenir 60 dels 70 treballadors de la planta, una xifra superior al mínim requerit en les condicions. La subhasta establia requisits econòmics i laborals per poder-hi participar, incloent-hi un preu mínim de 4,12 milions per a la planta i l'obligació de subrogar almenys 24 llocs de feina. Després de la subhasta, l'empresa té ara 20 dies hàbils per formalitzar la compra-venda de la planta de producció. 8 del matí, 7 minuts. Tenim altres qüestions per explicar-vos. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts anuals de suport a les confraries de pescadors amb una dotació de 2,7 milions d'euros. Segons ha informat en un comunicat, el govern manté així l'import de la convocatòria de l'any passat, que ja es va incrementar en prop d'un milió d'euros, amb l'objectiu de compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la reducció dels dies de pesca establerta per la Unió Europea. Pel que fa a la distribució de l'ajut, més de 2 milions es destinen a les confraries de pescadors i 90.000 euros a les federacions territorials. I els Mossos han detingut un home de 27 anys i una dona de 46 en el desmantellament d'una plantació de marihuana ubicada en un habitatge d'Arenys de Munt, segons han informat fonts policials. Les detencions van tenir lloc el passat dilluns 8 de juny, tot i que la investigació va començar fa mesos arran de les sospites que a l'habitatge en qüestió hi podia haver una plantació. En entrar al domicili, els agents hi van trobar 867 plantes, així com material i instruments utilitzats per al cultiu de la plantació. La investigació també va permetre confirmar una defraudació de fluid elèctric estimada en prop de 5.500 euros anuals. Els detinguts van quedar en llibertat després de declarar en seu policial. Fem un cop d'ull tot seguit a la informació d'àmbit general. Ja es parlava fa dies i finalment ahir al migdia vam conèixer la notícia. El Banc Central Europeu ha pujat en 0,25 punts aquest dijous el tipus d'interès de referència fins al 2,25% en el primer increment de tipus des del setembre del 2023. Fa exactament un any que els tipus d'interès estaven congelats al 2%. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca al Banc Central Europeu. I l'escalfament global a causa de l'activitat humana va arribar a 1,37 graus al 2025, a prop del llindar d'un grau i mig fixat a l'Acord de París. Segons un informe del Servei de Canvi Climàtic de Copèrnic, elaborat per la Comissió Europea i en què ha participat un equip internacional de més de 70 científics, aquest límit es podria superar en uns 4 anys si es mantenen els nivells actuals d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Els investigadors alerten també que la velocitat actual de l'escalfament i l'augment de la calor acumulada al sistema terrestre apunten a un increment més intens dels efectes del canvi climàtic en el futur, amb impactes creixents sobre oceans, nivell del mar i episodis extrems. 8 del matí, 10 minuts, acabarem aquest bloc de notícies amb la informació del temps. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya per aquest divendres indica un dia amb domini del sol i alguns núvols alts. Temperatures màximes avui entre els 26 graus a la costa i els 30 graus a zones de l'interior. Dissabte també sol i temperatures que encara pujaran un parell de graus. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i de WhatsApp. A aquesta hora del matí ens fixem, fem un cop d'ull a la mobilitat al territori.

I a banda dels punts habituals amb circulació intensa i algunes retencions, com la carretera de Blanes a Tordera, la GI600 o també la Nacional 2 en alguns punts del Maresme, ens fixem en vies ràpides com la C60, la via que connecta el Maresme amb el Vallès, que a hores d'ara presenta 1,5 quilòmetres de retencions, de circulació amb retencions a la Roca del Vallès, en el seu tram final d'aquesta via, en sentit nord. També accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona, com cada dia a aquesta hora, complicats des de la Selva i el Maresme, en punts com les rondes a Barcelona, també els nus de la Trinitat. I pel que fa a Rodalies, informar que Rodalies de Catalunya està reforçant des d'avui, des d'aquest divendres i fins al diumenge, les línies R2 Nord i també l'R11, que connecten Barcelona amb Girona per l'interior, per facilitar l'accés a Montmeló, degut al Gran Premi de Fórmula 1 que es disputa aquest cap de setmana. 8 i 12 minuts del matí, divendres, 12 de juny del 2026, arribant als Daft Punk, amb un tema que coneixem fa uns anys i que s'ha convertit, doncs, no diríem en un clàssic, encara no és un clàssic, però sí que és una cançó d'aquelles conegudes, molt conegudes, i que sempre ve de gust tornar a escoltar. Get Lucky.

0: Abans parlàvem de clàssics, doncs aquest és un, i sense cap mena de dubte, una de les cançons més conegudes de La Guàrdia. A finals dels 80, a principis dels 90, quan triomfava aquest tema, Cuando brilla el sol.
1: Cuando brilla el sol.
2: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: seguida fer un cop d'ull ràpid algunes de les propostes d'Oci i Cultura, algunes de les propostes a l'agenda d'activitats per aquest proper cap de setmana, sobretot per els propers dos dies. Tenim dissabte i diumenge a Blanes la festa del 50è aniversari del Centre Excursionista Blanes, amb diverses activitats demà dissabte a la plaça Espanya i també una ruta de 9 quilòmetres el diumenge al matí. També aquest proper diumenge hi ha una sardinada popular a l'esplanada del Port de Blanes. A Lloret comença avui, de fet, la inauguració oficial va ser ahir al vespre. La Fira dels Americanos s'allargarà fins al diumenge, dia 14 de juny, amb diverses activitats. I a Malgrat, avui divendres, hi ha la Fira Vi, a partir de les 6 de la tarda fins a mitjanit, a l'Avinguda Bon Pastor. A Tossa de Mar continuen celebrant les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus fins al 28 de juny. És una campanya on hi participen 16 restaurants del municipi. I a Calella, aquest divendres i fins al dia 16, hi ha la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, la festa major petita de la ciutat amb diverses activitats. 8:24 minuts.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
4: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. I esperem.
5: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Sempre sonen molt i molt bé els One Republic, Runaway, un tema que coneixíem ara fa un temps. Dos minuts, per sobre de dos quarts de nou del matí. Seguim ara amb els Nou d'App.
1: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: una cançó, el primer single que hem conegut del primer disc íntegrament en català del Sidoní, Cançons que maten.
1: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
0: Avui 38 minuts del matí, anem a fer un cop d'ull a les informacions que destaquen els principals diaris, els principals rotatius avui divendres 12 de juny. Diari de Girona, en la seva edició digital, destaca en portada avui inseguretat al dipòsit de vehicles de Girona. Alerten de robatoris i temen un incident greu. També en relació a aquest tema, que és el tema central, diu que el diari que Girona licita per 18.000 euros una grua externa per cobrir les mancances del servei municipal. La grua de Girona, sota mínim, només 4 conductors disponibles. També destacant en portada que la recerca del menor desaparegut a Roses es concentra entre l'Escala i l'Estàtic després de trobar la moto d'aigua a Pals. Aquestes són les dues principals informacions a portada del rotatiu. Anem ara amb el punt avui, que destaca en portada una concentració davant la Sagrada Família per protestar pel desallotjament d'ahir dels cantaires. També el govern diu que guarda silenci davant les peticions d'explicacions per l'expulsió dels 600 cantaires. A més, en relació encara amb aquest tema, que és el tema principal de la portada també en versió digital del punt avui, el president del Parlament, Josep Rull, demana totes les explicacions per l'expulsió de 600 cantaires de la Sagrada Família. Per altra banda, també destaca el punt avui que la jutgessa de la Dana incorpora a la causa el xat del Consell que posa Mazón en dubte. I en clau internacional, Trump cancela els atacs contra l'Iran per avenços en el diàleg de pau. La Vanguardia, el Papa reprèn Europa amb severitat des de les Canàries per la tragèdia migratòria. El Papa d'aquesta manera finalitza a Tenerife el seu viatge amb trobades amb migrants i també amb una missa. Per altra banda, en clau internacional, La Vanguardia avui es fa ressò de la fortuna d'Elon Musk amb el següent titular: Elon Musk, el bilionari obsessionat amb Gran Bretanya que vol donar suport, que vol refer ressorgir l'extrema dreta. El propietari de SpaceX odia el primer ministre Keir Starmer, diu La Vanguardia, ha impulsat un nou partit radical i defensa l'ús de la violència i defensa l'ús de la violència. I també en clau internacional diu que La Vanguardia que Trump anuncia la firma d'un acord amb Iran, però Teheran no ho confirma. El periòdico diu que Salut inclou la Vall d'Hebron en la sanció a Sant Joan de Déu i Sant Pau pel nadó maltractat i les multa i els multa amb 6.000 euros. Per altra banda, un tema en portada parla de la construcció de comissaries de policia amb el següent titular: el boom de les comissaries de policia local, inversions milionàries que aixequen prefectures en una desena de ciutats de l'àrea de Barcelona. I també un altre titular que veiem en portada del periòdico: Leire Díez va xifrar en una dotzena les promeses incomplertes per la Fiscalia sobre el germà de Sánchez, Villarejo, Kitchen i l'advocat de Puigdemont. Acabarem amb el diari Ara, que destaca en portada que el nombre de refugiats cau per primer cop en 10 anys. També expliquen, analitzen per què això no és una bona notícia, segons la peça que podem llegir avui al diari Ara. També, en clau internacional, també es fa en ressò des del diari que Trump dona la guerra per acabada, però l'Iran ho nega. I els metges que van atendre el nadó maltractat diuen que havien vist, que mai havien vist, lesions tan greus. Aquestes són algunes de les informacions que destaquen en titulars en portada als principals rotatius del país. En 2 minuts arribem a 3:15 del matí.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: La Masia Tordera.
3: Aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
5: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.

0: 5 minuts i mig i arribem a les 9 en punt del matí d'aquest divendres. Moment per fer un cop d'ull a la mobilitat, actualitzar la mobilitat i també les notícies abans d'arribar a l'hora en punt. A banda de les complicacions habituals a aquesta hora del matí a carreteres, a vies com la carretera de Blanes a Tordera o també la Nacional d'on salgan alguns punts del Maresme, hem de destacar que ha continuat aquest quilòmetre i mig de circulació amb retencions a la C60, la via ràpida que connecta el Maresme amb el Vallès. Entre Mataró i Granollers hi ha un quilòmetre i mig de circulació amb retencions en el tram final, a la Roca del Vallès en sentit nord. També circulació com cada dia complicada als accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona des de la Selva i el Maresme, en vies com les rondes o també el nus de la Trinitat. Pel que fa a Rodalies, recordar aquest reforç de les línies R2 Nord i R11 entre Barcelona i Montmeló per facilitar l'accés al circuit de Catalunya per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 d'aquest cap de setmana. I també informa Rodalies de Catalunya que a aquesta hora precisament la línia R11 hi ha un tren que sortia a primera hora del matí des de Barcelona Sants amb destinació a Portbou i que circula amb una demora de 35 minuts a causa d'una incidència en un tren anterior. Per tant, acumula aquest retard aquest tren que fa el recorregut entre Barcelona Sants i Portbou. 4 minuts són els que tenim per repassar l'actualitat de les darreres hores. Els trens de màxima llargària de Rodalies començaran a circular per tot el recorregut de la línia R1 a partir d'aquest cap de setmana després que s'hagin completat les obres d'adaptació de les estacions entre Arenys i Maçanet-Massanes. Els nous combois, formats per dues unitats Civia de 5 cotxes, tenen una longitud de 200 metres i capacitat per a 1.500 persones. Inicialment reforçaran el servei durant els caps de setmana d'estiu, coincidint amb l'augment de la demanda per la temporada de platges. Un cop vagin arribant, els nous trens previstos per a Rodalies podran circular també entre setmana. I l'empresa britànica dedicada al reciclatge tèxtil Epoch Biodesign s'ha adjudicat per més de 6 milions i mig d'euros la planta de producció de Domo Polymer Solutions a Blanes, que havia entrat en concurs de creditors el gener passat. La subhasta s'ha fet aquest dimecres i l'oferta d'Epoch inclou un compromís de mantenir 60 dels 70 treballadors de la planta, una xifra superior al mínim requerit en les condicions. La subhasta establia requisits econòmics i laborals per poder-hi participar, incloent-hi un preu mínim de 4,12 milions per la planta i l'obligació de subrogar almenys 24 llocs de feina. 2 minuts i mig i arribem a les 9 en punt del matí. Tenim altres qüestions també que us hem explicat aquest divendres. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts anuals de suport a les confraries de pescadors amb una dotació de 2,7 milions d'euros. Segons ha informat en un comunicat, el govern manté així l'import de la convocatòria de l'any passat, que ja es va incrementar en prop d'un milió d'euros amb l'objectiu de compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la reducció dels dies de pesca establerta per la Unió Europea. Pel que fa a la distribució de l'ajut, més de 2 milions es destinen a les confraries de pescadors i 90.000 euros a les federacions territorials. I els Mossos han detingut un home de 27 anys i una dona de 46 en el desmantellament d'una plantació de marihuana ubicada en un habitatge d'Arenys de Munt, segons han informat fonts policials. Les detencions van tenir lloc el passat dilluns, tot i la investigació que va començar fa mesos arran de les sospites que a l'habitatge en qüestió hi podia haver una plantació. Han entrat al domicili els agents i van trobar 867 plantes, així com material i instruments utilitzats per al cultiu de la plantació. Molt ràpidament, un repàs a la informació d'àmbit general. El Banc Central Europeu ha pujat en 0,25 punts aquest dijous el tipus d'interès de referència fins al 2,25% en el primer increment del tipus fins al setembre del 2023, o millor dit, des del setembre del 2023. Fa exactament un any que els tipus d'interès estaven congelats al 2%. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte de l'Orient Mitjà i que la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca al Banc Central Europeu. i l'escalfament global a causa de l'activitat humana va arribar a 1,37 graus el 2025, a prop del llindar d'un grau i mig fixat per l'Acord de París. Segons un informe del Servei de Canvi Climàtic de Copèrnic, elaborat per la Comissió Europea i en què han participat un equip internacional de més de 70 científics, aquest límit es podria superar en uns 4 anys si es mantenen els nivells actuals d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. I acabarem aquest bloc de notícies amb la informació del temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, domini del sol, també alguns núvols alts, temperatures màximes entre 26 i 30 graus a les hores centrals del dia. Dissabte també sol i temperatures que encara pujaran un parell de graus. Arribem a les 9 en punt del matí.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 9.

0: Ara sí, ara sí. Ara sí ja podem dir allò de que som divendres.
1: Sí.
0: Sí, sí. Bon dia, què tal?
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Aquí...
2: Aquí, passant l'estona.
0: Mira, és que a vegades ens llegim la ment, eh? T'anava a dir exactament això, què? Passant
1: sí,
0: l'estona.
1: Passant sí, l'estona, passant l'estona. Ai, saps que som a 24 hores perquè la nena se'ns casi? Se'ns casa la Taylor Swift?
0: Ai, ai, és veritat. Ho deies fa, què, fa un mes així, van
1: sí, comentar-ho. Sí, sí, sí, sí, sí, es publicava ja dates, es publicava doncs, on seria la cerimònia, quants dies duraria, quins serien els convidats a estrella, bla, bla, bla. Però avui no parlem d'això. Avui parlarem de doncs una nova fita que ha aconseguit aquesta dona, que sembla no tenir límits, i a la que li plouen les bones notícies, perquè, home, 24 hores d'aquest cas, que t'arribi, doncs, perquè això s'ha celebrat aquesta matinada, doncs un accés, una via lliure, aquest codiciat saló de la fama a la que no arriba tothom, hem de dir que és l'artista més jove que entra en aquest saló de la fama, tan envejat, tan desitjat. No és l'única. Aquesta nit doncs, també s'ha donat aquest mateix honor, s'ha concedit aquest honor a altres figures una miqueta més grans, com Alanis Morissette o dos dels components d'Kiss, Paul Stanley i Gene Simmons, però la que és notícia realment doncs, per aquesta, diguem-ne, no sé, anècdota, és ella, és Taylor Swift.
0: Aquí la
1: tens, aquí la tens, la més jove en entrar al passeig de la fama dels compositors dels Estats Units.
0: Home, doncs, la veritat és que està vivint un moment, com dius, dolç, no? Perquè, clar, es casa... Primer, que té un èxit aclaparador a tot el món des de fa ja anys.
1: Sí, de fet, és l'artista més escoltada en totes les maneres possibles de ser escoltades en els darrers 4 anys, o sigui, 4 anys consecutius. Poca broma,
0: A nivell personal, a més, resulta que trobes la persona amb qui casar-te, perquè casar-te és una cosa molt seriosa.
1: Home, sí. Ella ha tingut molts noviets i tal, i moltes parelles, però aquesta sembla la definitiva. Li desitgem molta sort.
0: I a sobre entres al passeig de la fama, doncs mira, tu, escolta, mira, una love story com aquesta que ens canta.
1: Vinga, bon dia a tothom.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
2: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
3: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
2: Cursos d'idiomes, informàtica i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
3: Genial!
2: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Cap de setmana parlem d'estrenes. Steven Spielberg, director de films legendaris com Tiburón, com E.T., Parc Juràssic o La llista de Schindler, torna a la gran pantalla amb l'esperat film de ciència-ficció El dia de la revelación, protagonitzada per Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth, on el director torna un altre cop al cinema d'extraterrestres.
1: Són persones.
2: ¿Entiendes lo que dice?
1: Solo oigo ruidos, no la entiendo.
2: Yo sí, no existe.
0: Què passaria si algun dia es té l'absoluta certesa que no estem sols? Volem destacar dues produccions catalanes. Per una banda, Ivan i Hadum. Premiada a la Berlinale i al Festival de Màlaga, arriba aquesta pel·lícula de Ian de la Rosa, una pel·lícula sobre la transexualitat que compta amb Herminia Loth, Silver i Úrsula Díaz Manzano. Aquesta pel·lícula va rebre el Premi Especial del Jurat, el Guardó a Millor Guió i una menció especial del Jurat a la millor interpretació masculina per Silver Chicón. La segona pel·lícula catalana és el debut en llargmetratge de la directora catalana Marta Viña Verdis i es diu La memòria de les papallones. Una proposta que transita entre el naturalisme i el món oníric i que reflexiona sobre la pertinença, la vida, la mort i el pas del temps. Per tenir més produccions espanyoles, us parlem ara de Pionera, Solo querían jugar, un drama que té com a taló de fons l'esport i el feminisme i que s'ubica a Espanya a principis dels anys 70, amb el franquisme encara fermament arrelat a la societat. La tercera producció catalana de la setmana es diu Una pistola, una bala i un oso panda i és del director català Oriol Cardús.
3: Y si no es que no me tomo en serio con panda que se te ha aparecido en sueños, te ha enviado una caja con una pistola y una bala mágicas para que cumplas una misión de la que no sabes nada. O sea, tú insinúas que yo eso no me lo creo.
4: Lo de la pistola no me importa.
5: ¿Y qué sexo?
6: ¿Pero qué diablos es esto?
7: Bueno, un final poético y espectacular, ¿no te gusta?
6: Lo que es un desastre.
0: Ens explica la història del Saúl, un director de cinema que ja no té feina. El seu compte bancari està al límit i, a més, travessa una depressió profunda. De sobte, un paquet misteriós arriba a casa seva que té un revòlver, una bala i una nota. S'estrena en català el film d'animació Els Peredosos, dirigida per Ricard Cussó i Tania Vincent. Una família de peresosos que ha perdut la llar per culpa d'una tempesta terrorífica. Per això decideixen traslladar-se a la gran ciutat. Ho fan amb una furgoneta vella i rovellada amb el propòsit de tirar endavant, venent menjar a peu de carrer. I aquesta setmana a les plataformes I Am Frankelda, a Netflix. Un film d'animació que ens situa al Mèxic del segle XIX. Coneixerem a La otra hermana Bennett, ambientada en l'univers d'Orgull i prejudici de Jane Austen, que adapta la novel·la Supervendes de la historiadora Janice Haldow. Una dramèdia romàntica des del punt de vista de Mary Bennett, la germana oblidada. Dues sèries a destacar a HBO Max. Per una banda, Tráfico aéreo. L'altra és la sèrie polonesa Orgullo, que explica la història d'un jove gai imprudent que viu amb la il·lusió que el món està als seus peus i que res pot pertorbar la seva llibertat. Prime Video estrena aquesta setmana la sèrie de 8 capítols Todos nuestros años, una història romàntica i nostàlgica sobre els primers amors i decisions que marquen per sempre. A Disney Plus arriba la primera temporada de la sèrie d'animació Dragon Striker. I acabarem a 3CAT perquè Doraemon torna a casa. Ho fan més de 30 anys després de la primera edició en català al Super 3. El Gat Còsmic torna amb la publicació de 200 capítols clàssics a la plataforma. Es recupera, doncs, una producció que va marcar la infantesa de molts espectadors.
8: Això és el casquet volador.
0: Acabem, doncs, aquesta setmana captivats amb els invents del Gat Còsmic i els entranyables personatges que l'acompanyen. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana. Molt per descobrir i gaudir.

0: Doncs mira, a mi aquesta cançó m'agrada especialment. El que passa que tampoc ha tingut massa recorregut. És el Terminal de Vida amb Nile Rodgers. I no sé, a mi m'agrada el so tal com sona aquest tema.
1: Home, Nile Rodgers és un veterà d'aquests, de l'antiga escola. Vull dir que el seu segell s'ha de notar d'alguna manera. Sí, la veritat és que sona molt bé. Sona molt bé tot el disc d'en Damiano. No hi ha una cançó que puguis dir que és millor que l'altra. La veritat és que, per ser el primer, déu-n'hi-do, eh? Veus a la sorra i al mar. Aquest no és el primer.
0: No.
1: Aquest no és el primer, ni serà l'últim, de ben segur, però sí, és un nou, una nova entrega d'aquest nou disc Immortals d'en Joan Dausà. I, a més, no ve sol, ve de la mà de la Maduixa.
0: Però tu queda't amb la lletra de la tornada, eh?
1: Ai, Dios mío.
0: Ja veuràs, això és cançó de l'estiu total, eh? Julieta, que t'has mullat la samarreta. Això, aquest és el missatge, que és Julieta, que t'has mullat la samarreta, eh? Julieta,
1: Julieta, Julieta. Que casposo, no?

0: Valentina, porta-lo tele!
1: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell, ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel & Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
3: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja. A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.
4: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: Pugem al DeLorean.
1: Encara m'estic recuperant de la cançó del Dausà i de la Mama Tuixa, eh? Mare meva. Que tenim una tatja, eh? Vull dir, és que...
2: Jo crec que el Dausà està en aquell moment en què, bueno, es pot permetre fer aquestes coses, no?
1: Sí, però, home, però cal fer una cançó que sembla escrita per un nen de P3, no sé. És... Va, és igual, canviem de tema. Mira que jo sóc... M'agrada, el Dausà. De fet, l'aniré a veure, eh? Vull dir, aquí al Mar d'Estiu, però aquesta cançó m'ha deixat... Cinc paraules, va. Pugen les temperatures i el nostre DeLorean també es mostra, doncs, mira, més estiuenc que mai, no sé si posarà mai aquesta cançó, jo no li recomanaré, però tenim ja un ambientador de brisa marina que ens recorda que l'estiu és només a 8 dies i les coordinades a punt per fer-nos volar en el temps. Això sí, el que necessitem és, com cada dia, posar la data d'avui, 12 de juny, i a veure què passa. Mira què sona. I a més, és un directe. I a més, és un directe bastant recent. I a més, doncs, aquest Johnny Cifuentes està amb aquest to perfil baix total, que no sé si ja portava dues hores de concert o jo què sé, però no és l'enregistrament original, de la cançó. Està enregistrat en un concert en directe, aquesta que hace una chica como tú, un dels
2: era
1: temes...
2: Era un sitio como este.
1: De, sí, la frase lapidària mítica, ligón d'aquests
2: de
1: medio pelo, vale. Doncs Què hace una chica como tú va ser, doncs, el gran èxit d'aquesta banda de Burning, i avui, un dia com avui, un 12 de juny de l'any 57, neix Johnny Burning, o el que és el mateix Johnny Cifuentes, aquesta veu especial d'aquesta banda tan i tan especial. Som a Madrid, concretament al barri de Chamberí. Va formar part de la banda, doncs, des dels inicis, pràcticament, quan va coincidir en els assajos Burning i ell, que assajava, doncs, amb la seva banda fins al moment. Aquesta és una història d'amor musical, és una trobada que no només ha durat fins al final de la banda, sinó que encara manté viva la flama, perquè sempre ha estat el vocalista i el responsable de l'autoria d'algunes de les cançons més icòniques del rock espanyol, com la que sona "Què hace una chica como tú en un sitio como este?". Canvi de terç per arribar a una altra banda, la banda de Chris Martin. M'he adonat, des que viatjo en aquesta secció i en aquest DeLorean, que hi ha grups que adquireixen, i amb una certa freqüència, l'habilitat de ser notícia. I a més, notícia en les mateixes dates, però de diferents anys. I això és una cosa, és una constant que se'ns ha repetit diverses vegades, eh? O sigui que, jo què sé, els Rollins, un 11 de mayo tal, feien això, i un 11 de maig, 10 anys més tard, tornaven a liar-la d'una determinada manera. Doncs això ha passat amb Coldplay, perquè, mira, per exemple, som a un 12 de juny de l'any 2005 i són el número 1 del Regne Unit amb el disc X and I de Coldplay, el tercer àlbum d'estudi de la banda, una publicació que es va produir el 6 de juny, només una setmaneta abans, amb més d'11 milions d'unitats venudes. Fou el disc més venut del 2005 i va encapçalar moltes llistes arreu del món. Amb aquest èxit tan descomunal, algú podria pensar que havien tocat el cel i que no podien passar d'aquí. Doncs no, perquè exactament 3 anys més tard, i dic exactament, perquè es tracta d'un 12 de juny de l'any 2008, es publica l'àlbum que conté això. I aquí els tenim, 3 anys més tard, tornant a fer la mateixa jugada maestra. Jo crec que ells a la seva agenda ja s'ho apunten. El dia de la publicació ha de ser tal perquè la publicació anterior ens va donar molta sort. És molt probable que vagin per aquí els trets, que sigui una cosa d'aquelles de confiança, una cosa estudiada. 12 de juny de 2008 es publica l'àlbum Viva la vida, Or Death and All His Friends de Coldplay. És el quart àlbum d'estudi de la banda. Es va publicar l'11 de juny de 2008 amb la producció de Marcos Drave, Brian Eno, John Hopkins, Rick Simpson. El disc fou un èxit comercial i per part de la crítica se'n va treure 5 senzills entre el 2008 i el 2009. El segon, Viva la vida, va esdevenir la primera cançó del grup en arribar al capdamunt de les llistes anglesa i estadounidenca simultàniament i fou l'àlbum més venut de l'any 2008. Amb més de 9 milions de còpies arreu del món. Fou guardonat amb un Grammy al millor àlbum de rock i considerat un dels 8 millors àlbums de l'any, demostrant que la història de vegades es repeteix, millora i en el cas de Coldplay, el mateix dia. El 12 és, sens dubte, el seu número de la bona sort.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
0: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
4: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
2: Fes la inspecció a controlautoitv.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Matí 360.
6: Va, que marxem, però abans hem de veure com ha quedat la cosa, la cançó de la setmana, eh?
7: Doncs no hi ha hagut gaire sorpreses. La veritat és que hi ha una persona que s'ha quedat en el mateix lloc, que fa dos dies, és Madonna, amb el Like a Prayer i el 27% que ja tenia dimecres, doncs allà s'ha quedat, eh? No s'ha mogut. Això què vol dir? Doncs que només queden dos. O Rosalia o Rem, tu què diries?
6: Home, jo ja ho sé.
7: Va, hi ha hagut un petit moviment i tal, però la veritat és que no ha estat tampoc gaire significatiu. Rosalia s'ha quedat en la segona posició amb el Bergame del seu Lux, amb un 35%. La veritat és que ha esgarrapat, ha estat molt a prop i a punt de quedar-se amb el premi aquesta setmana, però no. Losing My Religion de Rem és el tema que s'han dut el 38% dels vots, molt repartit, aquesta setmana, molt repartida la cosa.
6: M'ha agradat.
7: I aquesta setmana, doncs, ells són els que vosaltres heu considerat que és la cançó d'aquesta setmana, que, per raons òbvies, tenia, doncs, connotacions una mica religioses, eh? Losing My Religion és el tema que ens acosta fins les 10. Bon dia a tothom, bon divendres, bon cap de setmana i bona calor, que torna, eh?
6: Bon solet i bona calor, exacte. Bon cap de setmana.
7: Adéu.
6: Adéu.

0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
1: Són les 10.
3: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: Els trens de màxima llargària de Rodalies començaran a circular per tot el recorregut de l'R1 a partir d'aquest cap de setmana després que s'hagin completat les obres d'adaptació de les estacions entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. Els nous combois, formats per dues unitats Cívia de 5 cotxes, tenen una longitud de 200 metres i capacitat per a 1.500 persones. Inicialment reforçaran el servei durant els caps de setmana d'estiu, coincidint amb l'augment de la demanda per la temporada de platges. Un cop vagin arribant, els nous trens previstos per a Rodalies podran circular també entre setmana. L'R1 es converteix així en la segona línia de la regió metropolitana que pot operar amb aquests trens després de l'R2. I els Mossos han detingut un home de 27 anys i una dona de 46 en el desmantellament d'una plantació de marihuana ubicada en un habitatge d'Arenys de Munt, segons han indicat fonts policials. Les detencions van tenir lloc el dilluns 8 de juny, tot i que la investigació va començar fa mesos arran de les sospites que a l'habitatge en qüestió hi podia haver una plantació. En entrar al domicili, els agents hi van trobar 867 plantes, així com material i instruments utilitzats per al cultiu de la plantació. La investigació també va permetre confirmar una defraudació de fluid elèctric estimada en prop de 5.500 euros anuals. Els detinguts van quedar en llibertat després de declarar en seu policial. De l'àmbit general, destaquem que el Banc Central Europeu ha pujat en 0,25 punts aquest dijous el tipus d'interès de referència fins al 2,25% en el primer increment de tipus des del setembre del 2023. Fa exactament un any que els tipus d'interès estaven congelats al 2%. La decisió arriba en el context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb domini del sol i alguns núvols alts, temperatures màximes entre 26 i 30 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Vine, fes més i refresca't.
6: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
5: A Fes Més, fes-ho a mida.

I així, sense fer gaire soroll, amb la calma, aquest Calm Down d'Enrima i Selena Gomez. Aquest raper nigerià es va col·locar 58 setmanes a les llistes, encapçalant la llista d'Afrobeats als Estats Units, precisament amb aquest Calm Down. Del matí, quasi 9 minuts d'aquest divendres 12 de juny de 2026. Salutacions de Montserrico al teu costat fins a la 1 del migdia. Ràdio Marina.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
5: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
6: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
5: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
6: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
5: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
7: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
8: Marina 360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: need a walking stick for my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is.
1: He estat la fascinació, encara continua despertant aquest músic, que fa només dos dies es publica un llibre dedicat a la seva figura i sobretot la seva carrera en solitari. What it is, un èxit de l'any 2000 de Marc Knopfler.
2: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
1: Vine i gaudeix del vòlei a la platja de Malgrat. Els propers dies 13 i 14 de juny, Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del Challenge de Vòlei Platja organitzat per Esbatur. Durant dos dies a la platja de l'Estillero hi trobaràs 40 pistes de joc amb més de 600 esportistes de totes les categories. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. And the trumpets, they
3: go. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Una cosa que vaig saber i no fa gaire és que aquesta cançó no era original de Tina Turner. Era una versió d'un antic tema de Bonnie Tyler. Es va convertir immediatament en un dels grans hits. Foreign Affair, l'àlbum d'estudi al que pertany. Aquest Simply the Best de Tina Turner.
1: Descobreix marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe.
0: Descobreix la nostra fórmula, la més fresca per aquest estiu, per acompanyar-te allà on siguis, amb la millor música del món. Ja que parlem de les millors cançons d'alguns grups, aquí en tens?

0: així és com sona aquest nou disc de Sideralat. Una vintena de concerts els esperen aquest estiu. Busca el més proper. La Masia Tordera.
1: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla. Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: I així és com sonen des d'un directe publicat al 2009. Aquesta gent que des d'Holanda versionava aquest gran èxit de Corona. Aquest Rhythm of the Night, versió Ernst Haus Band. I no precisament seguint el ritme de la nit, però sí d'aquest matí de divendres. El que ens portarà a continuació, una d'aquelles col·laboracions que sincerament ens va sorprendre aquest 2026 al Festival de Coachella en la seva col·laboració al damunt de l'escenari Sabrina Carpenter i Madonna. Una actuació que augurava aquest senzill anomenat Bring Your Love.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: L'empresa britànica dedicada al reciclatge tèxtil Epoch Biodesign s'ha adjudicat per més de 6 milions i mig d'euros la planta de producció d'Homo Polymer Solutions a Blanes, que havia entrat en concurs de creditors el gener passat. La subhasta s'ha fet aquest dimecres i l'oferta d'Epoch inclou el compromís de mantenir 60 dels 70 treballadors a la planta, una xifra superior al mínim requerit en les condicions. La subhasta establia requisits econòmics i laborals per poder-hi participar, incloent-hi un preu mínim de 4,12 milions per a la planta i l'obligació de subrogar almenys 24 llocs de feina. Després de la subhasta, la mercantil té 20 dies hàbils per formalitzar la compra-venda de la planta de producció. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts anuals de suport a les confraries de pescadors amb una dotació de 2,7 milions d'euros. Segons ha informat en un comunicat, el govern manté així l'import de la convocatòria de l'any passat, que ja es va incrementar en prop d'un milió d'euros, amb l'objectiu de compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la reducció dels dies de pesca establerta per la Unió Europea. Pel que fa a la distribució de l'ajut, més de 2 milions es destinen a les confraries de pescadors i 90.000 euros a les federacions territorials. De l'àmbit general, destaquem que l'escalfament global a causa de l'activitat humana va arribar a 1,37 graus el 2025, a prop del llindar dels 1,5 graus fixat a l'acord de París. Segons un informe del Servei de Canvi Climàtic de Copèrnic, elaborat per la Comissió Europea i en què ha participat un equip internacional de més de 70 científics, aquest límit es podria superar en uns 4 anys si es mantenen els nivells actuals d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Els investigadors alerten també que la velocitat actual de l'escalfament i l'augment de la calor acumulada al sistema terrestre apunten a un increment més intens dels efectes del canvi climàtic en el futur, amb impactes creixents sobre oceans, nivell del mar i episodis extrems. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb domini del sol i alguns núvols alts, temperatures màximes entre 26 i 30 graus. Dissabte també sol i temperatures que pujaran un parell de graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
7: A fesmés, fes-ho a mida.
5: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: estaràs amb mi en què és un tema que enganxa a la primera, aquest llibre. Aquest DJ i productor discogràfic d'origen belga, més conegut per tots com Las Frequencies, ja té la seva proposta per aquest estiu. Sona així i es diu Literal. Amb Las Frequencies, començant aquesta nova hora al teu costat.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: 11 del matí, 6 minuts. Bon dia, salutacions des de Ràdio Marina

0: Matí 360.
1: Els trens de màxima llargària de Rodalies començaran a circular per tot el recorregut de la línia R1 a partir d'aquest cap de setmana, després que s'hagin completat les obres d'adaptació de les estacions entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanàs.
2: No és l'enregistrament original, de la cançó. Està enregistrat en un concert en directe, aquesta que hace una chica como tú, un dels
1: era
2: temes...
1: Era un sitio como este.
2: Sí, la frase lapidària mítica, del ligón d'aquests de medio pelo, vale.
1: A Girona licita per 18.000 euros una grua externa per cobrir les mancances del servei municipal. La grua de Girona, sota mínims, només 4 conductors disponibles.
2: L'esperat film de ciència-ficció, El dia de la revelació.
3: ¿Entiendes lo que dice?
4: Solo oigo ruidos, no la entiendo.
3: Yo sí, resiste.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat. I...

0: cada cop falta menys pels seus dos concerts a Madrid. Bruno Mars.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
4: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
2: Fes la inspecció controlautoitb.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
1: Oh, Happy Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de Happy Aniversari, amb Happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
0: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere d'O Cine.
5: Mima el teu espai.
6: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
7: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
6: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
7: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
6: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
8: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
9: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Mon DJ, enfila'ls aquesta barca, amb bona companyia. 11 del matí, 22 minuts. Un passeig realment agradable, amb la companyia de Miqui Núñez.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: els presentaven. Els presentaven en primícia. Els Premis On The Rock actuen en directe i conjuntament. Detalles i sexenis. Explicaven el seu salt de la banda de rock a pop amb un dels temes que es va convertir en un dels grans hits 2024. Grup de pop, sexeni i detalles. 20 minuts i les 12.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Intemporal, absolutament intemporal, perquè torna a ser notícia, torna a ser número arreu del món.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: El Pol es queixa quan mastega i li he vist una càries.
4: L'has portat al dentista?
3: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
4: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
0: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
6: Aquesta setmana hem parlat del Primavera. Sí, ho has sentit bé. No la Primavera, sinó el Primavera. El Primavera Sound. Un festival que dona el tret de sortida a tots els grans festivals de la temporada i que començava oficialment d'una manera un tant accidentada el passat dimecres, dia 3, fins al 7 de juny. Les nostres tres propostes de la setmana. Grans caps de cartell d'aquest Primavera 2026. Per una banda, la gran productora i DJ coreana Peggy Gou i el seu Nanana era la nostra primera proposta. I la vostra tercera opció amb un 20% dels vots. Seguida per la banda virtual de música electrònica Gorillaz, que amb el tema Baby Queen va aconseguir un 22% i la segona posició. Arrasant un cop més aquesta setmana, esclar, la legendària banda de Robert Smith, The Cure, amb més de 50 anys al damunt dels escenaris i amb tot un clàssic de l'any 87 des de l'àlbum Kiss Me, Just Like Heaven, un 58% dels vostres vots. Anem al cel aquesta setmana amb un dels considerats grups de referència del rock alternatiu, The Cure, una banda que després de 50 anys no ha estat fins al seu 14è àlbum d'estudi Songs of a Lost World. El seu primer treball, amb material inèdit després de 16 anys, l'àlbum que ha otorgat a The Cure els seus primers Grammys al 2026.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Així de bé, així de gust, com el cel. De Cure, aquest Just Like Heaven. Gràcies al 58% dels vostres vots, és la nostra cançó de la setmana.

0: dormit bé. No, no. Fairy Dreams, amb Àlex Quarren.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Sis minuts i es queixa per arribar a les 12, un dels BTS, que va fer la seva aventura en solitari abans de marxar, això sí, a la mili. Han tornat BTS, mare meva, una de les grans notícies de...

0: La primera vegada que s'atrevia i cantava en anglès, I'll Be There For You, un dels components més emblemàtics de WTS, que ens acosta a les 12 a les notícies. No marxis, que fins a l'hora en punt, una mica de Vichy.
1: Fórmula 360, amb Montse Rico.

0: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra investiguen una dotzena de tallers il·legals a les comarques gironines. Es tracta de negocis fraudulents que passen inadvertits perquè o bé es troben en zones aïllades o bé en naus que tenen una persiana que tanquen quan estan en funcionament. Des del cos alerten que aquests tallers no compleixen les normatives mediambientals com la separació de residus i que això pot generar un problema important a l'entorn. A banda, els Mossos adverteixen dels riscos que corren els mateixos treballadors per les condicions laborals i la falta de prevenció que tenen. A tot això, la policia assenyala que aquests negocis són en anar associats a altres delictes paral·lels com el frau elèctric. I el Teatre de Lloret ha acollit aquest dijous al vespre la gala de lliurament de guardons de la 20a edició dels Premis GIC que atorga el Patronat de Turisme de les Comarques Gironines. El càmping Les Dunes de Sant Pere Pescador a l'Alt Empordà, l'hostal La Gavina de S'Agaró del Baix Empordà, l'Associació Cuina Pirinenca de la Cerdanya i Josep Capella i Hereu a títol pòstum han estat els guardonats. En les categories de comunicació, els premis han distingit articles que s'han publicat a la revista alemanya Brigitte, el suplement T Magazine del diari The New York Times, el diari britànic Financial Times i una sèrie de reportatges del diari Ara. De l'àmbit general, destaquem que el sector de la pirotècnia preveu incrementar les vendes un 5% aquest Sant Joan, amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. Aquesta és la previsió que fa l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya davant d'una campanya que asseguren que es presenta bona. Les vendes han arrencat molt bé i la previsió és que incrementin de mica en mica fins a arribar a la Revetlla, que enguany cau en dimarts. Aquest any destaca com a novetat la creació d'un kit per a persones amb alta sensibilitat als sorolls, com ara persones amb espectre autista o infants, a la vegada que s'ha consolidat la creació de línies de baixa sonoritat entre els principals distribuïdors. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, cap de setmana amb domini del sol i només amb alguns núvols alts. Temperatures màximes entre 27 i 30 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els trens de màxima llargària de Rodalies començaran a circular per tot el recorregut de la línia R1 a partir d'aquest cap de setmana, després que s'hagin completat les obres d'adaptació de les estacions entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanàs.
2: No és l'enregistrament original, de la cançó. Està enregistrat en un concert en directe, aquesta que hace una chica como tú, un dels
1: era
2: temes...
1: Era un sitio como este.
2: Sí, la frase lapidària mítica, del ligón d'aquests
1: de
2: medio pelo, vale.
1: És ironal licita per 18.000 euros una grua externa per cobrir les mancances del servei municipal. La grua de Girona, sota mínims, només 4 conductors disponibles.
2: L'esperat film de ciència-ficció, El dia de la revelació.
3: ¿Entiendes lo que dice?
4: Solo oigo ruidos, no la entiendo.
3: Yo sí, no existe.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: directament des de Nova Zelanda. Ens arribava aquesta fantàstica cançó del músic Tay Baxter, més conegut pel sobrenom de Balance City. Posa-li aquest ingredient a la nostra vida, love.
1: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell, ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Quins àlbums s'han publicat en el decurs de tota la seva història, una llarga història, anomenada una de les poetesses del rock, Chrissie Hynde. Una veu femenina en clau de rock, comandant el Bar Pretenders.
1: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
2: Baila. Let me see you dance, baby.
0: Ben aviat, al Festival Mar d'Estiu.
2: Yeah.
0: Rebrà aquesta figura, Zucker.

0: una de les grans icones de la música italiana aquest estiu, ben aviat, al Festival Mar d'Estiu. Zucchero. Moment èpic quan repassi els seus èxits i soni aquest de Paula. Un sol radiant a l'exterior dels nostres estudis.
1: Descobreix marina360.cat. Notícies, podcast, ràdio en directe. Sempre al teu costat. Ràdio Marina.
0: Des de lluny et mira Ivan Herzog.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir en família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
3: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls.

0: Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casaoms.com.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITB.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
3: Contra l'autoITB, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció contra l'autoITB.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: L'agenda de Ràdio Marina. Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes aquest dissabte i diumenge, festa del 50è aniversari del Centre Excursionista Blanes, amb diferents activitats el dissabte a la plaça Espanya i una ruta de 9 quilòmetres el diumenge al matí. També a Blanes aquest diumenge, sardinada popular a l'esplanada del Port de Blanes. També destaquem a Lloret de Mar, aquest cap de setmana celebren la Fira dels Americanos amb diferents activitats, i a Malgrat de Mar aquest divendres Fira Vi a partir de les 6 de la tarda i fins a la mitjanit a l'Avinguda Bon Pastor. A Tossa de Mar continuen celebrant les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus. És una campanya on hi participen 16 restaurants fins al 28 de juny. I a Calella, aquest divendres, comença la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, la Festa Major Petita.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Un àlbum de 12 cançons que ens arriba 10 anys després de la seva darrera aventura. Així que aquesta novetat és una gran, gran notícia. I defensa moltes coses en aquest nou àlbum. Entre d'elles, doncs, bé, una mica maquillar la realitat per fer-la potser una mica més suportable. Això és el que diu ella. A l'Escai Nacho Canut, en aquesta nova etapa, i un gran tema, me voy.
1: Fórmula 360, amb Montse Rico.
0: Nosaltres encara no marxem, 24 minuts per la una, els pensem aprofitar en els propers en Quan Republic.

0: La teva casa canvia. El teu estil canvia. Els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: Vine i gaudeix del vòlei a la platja de Malgrat. Els propers dies 13 i 14 de juny, Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del Challenge de Vòlei Platja organitzat per Esbatur. Durant dos dies a la platja de l'Astillero hi trobaràs 40 pistes de joc amb més de 600 esportistes de totes les categories. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: les darreres propostes d'aquest estiu 2026. Ens la porta David Guetta. Com sempre, no ve sol, ve acompanyat, i molt ben acompanyat, en aquest cas, per Melky. Just the way you are. De ben segur, una de les cantarelles d'aquest estiu sonarà així. No marxis molt lluny, que arriba, eh? Un escapista anomenat a Dua Lipa.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: 11 rockers des de Tennessee, una família. Són els que formen els components de Kings of Leon. Ells avui marxem. Amb el sexe on fire. Desitjant-te tot el millor per aquest cap de setmana. Va, que tenim un cap de setmana d'estiu. Toca aprofitar-lo. Nosaltres ens ho trobem, com sempre, dilluns a la segona hora del matí, 3:60. Salutacions de Montse Rico. Compte amb els nostres desplaçaments. Que passeu un bon divendres.
1: Fórmula 360. 360. Amb Montse Rico.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els trens de màxima llargària de Rodalies començaran a circular per tot el recorregut de l'R1 a partir d'aquest cap de setmana després que s'hagin completat les obres d'adaptació de les estacions entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. Els nous combois, formats per dues unitats Cívia de 5 cotxes, tenen una longitud de 200 metres i capacitat per a 1.500 persones. Inicialment reforçaran el servei durant els caps de setmana d'estiu, coincidint amb l'augment de la demanda per la temporada de platges. Un cop vagin arribant, els nous trens previstos per a Rodalies podran circular també entre setmana. L'R1 es converteix així en la segona línia de la regió metropolitana que pot operar amb aquests trens després de l'R2. I els Mossos han detingut un home de 27 anys i una dona de 46 en el desmantellament d'una plantació de marihuana ubicada en un habitatge d'Arenys de Munt, segons han indicat fonts policials. Les detencions van tenir lloc el dilluns 8 de juny, tot i que la investigació va començar fa mesos arran de les sospites que a l'habitatge en qüestió hi podia haver una plantació. En entrar al domicili, els agents hi van trobar 867 plantes, així com material i instruments utilitzats per al cultiu de la plantació. La investigació també va permetre confirmar una defraudació de fluid elèctric estimada en prop de 5.500 euros anuals. Els detinguts van quedar en llibertat després de declarar en seu policial. De l'àmbit general, destaquem que el Banc Central Europeu ha pujat en 0,25 punts aquest dijous el tipus d'interès de referència fins al 2,25% en el primer increment de tipus des del setembre del 2023. Fa exactament un any que els tipus d'interès estaven congelats al 2%. La decisió arriba en el context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb domini del sol i alguns núvols alts, temperatures màximes entre 26 i 30 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: Els trens de màxima llargària de Rodalies començaran a circular per tot el recorregut de la línia R1 a partir d'aquest cap de setmana, després que s'hagin completat les obres d'adaptació de les estacions entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanàs.
2: No és l'enregistrament original, de la cançó. Està enregistrat en un concert en directe, aquesta Que hace una chica como tú, un dels
3: era
2: temes...
3: Era un sitio como este.
2: Sí, la frase lapidària mítica, ligón d'aquests...
3: Dels 80. De
2: medio pelo, vale.
1: A Girona licita per 18.000 euros una grua externa per cobrir les mancances del servei municipal. La grua de Girona, sota mínims, només 4 conductors disponibles.
2: L'esperat film de ciència-ficció, El dia de la revelació.
4: ¿Entiendes lo que dice?
5: Solo oigo ruidos, no la entiendo.
4: Yo sí, resiste.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
4: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
5: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
4: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
5: Genial!
4: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972 35 09 18.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 4805 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
1: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
2: Mima el teu espai.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
4: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
5: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
6: Ràdio Marina.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'empresa britànica dedicada al reciclatge tèxtil Epoch Biodesign s'ha adjudicat per més de 6 milions i mig d'euros la planta de producció d'Homo Polymer Solutions a Blanes, que havia entrat en concurs de creditors el gener passat. La subhasta s'ha fet aquest dimecres i l'oferta d'Epoch inclou el compromís de mantenir 60 dels 70 treballadors de la planta, una xifra superior al mínim requerit en les condicions. La subhasta establia requisits econòmics i laborals per poder-hi participar, incloent-hi un preu mínim de 4,12 milions per a la planta i l'obligació de subrogar almenys 24 llocs de feina. Després de la subhasta, la mercantil té 20 dies hàbils per formalitzar la compra-venda de la planta de producció. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts anuals de suport a les confraries de pescadors amb una dotació de 2,7 milions d'euros. Segons s'ha informat en un comunicat, el govern manté així l'import de la convocatòria de l'any passat, que ja es va incrementar en prop d'un milió d'euros, amb l'objectiu de compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la reducció dels dies de pesca establerta per la Unió Europea. Pel que fa a la distribució de l'ajut, més de 2 milions es destinen a les confraries de pescadors i 90.000 euros a les federacions territorials. De l'àmbit general, destaquem que l'escalfament global a causa de l'activitat humana va arribar a 1,37 graus el 2025, a prop del llindar dels 1,5 graus fixat a l'acord de París. Segons un informe del Servei de Canvi Climàtic de Copèrnic, elaborat per la Comissió Europea i en què ha participat un equip internacional de més de 70 científics, aquest límit es podria superar en uns 4 anys si es mantenen els nivells actuals d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Els investigadors alerten també que la velocitat actual de l'escalfament i l'augment de la calor acumulada al sistema terrestre apunten a un increment més intens dels efectes del canvi climàtic en el futur, amb impactes creixents sobre oceans, nivell del mar i episodis extrems. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb domini del sol i alguns núvols alts, temperatures màximes entre 26 i 30 graus. Dissabte també sol i temperatures que pujaran un parell de graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fesmes, fes-ho a mida.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir. Encara no has passat l'ITB?
5: I mira que ho té fàcil. En menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
4: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
5: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
6: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
4: Fes la inspecció a controlautoitb.
5: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
1: Hola, Gala.
7: Hola. Com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
7: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
3: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
8: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
9: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
3: Moltes coses.
10: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
3: Aquesta setmana ens centrem amb les veus.
8: Moltes coses.
11: 20 d'abril.
1: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
12: Perquè per mi ser clima 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
13: No, 90 quilòmetres, 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do també. Sí.
14: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i en cap cas per treure'ls de pobres.
1: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatí.
15: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
16: Ah, però per què para ara?
17: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
3: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
18: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 €. I canapé amb matalàs a 35 per 400 € en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
6: Escolta'ns per internet, www.marina360.cat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra investiguen una dotzena de tallers il·legals a les comarques gironines. Es tracta de negocis fraudulents que passen inadvertits perquè o bé es troben en zones aïllades o bé en naus que tenen una persiana que tanquen quan estan en funcionament. Des del cos alerten que aquests tallers no compleixen les normatives mediambientals com la separació de residus i que això pot generar un problema important a l'entorn. A banda, els Mossos adverteixen dels riscos que corren els mateixos treballadors per les condicions laborals i la falta de prevenció que tenen. A tot això, la policia assenyala que aquests negocis solen anar associats a altres delictes paral·lels com el frau elèctric. I el Teatre de Lloret ha acollit aquest dijous al vespre la gala de lliurament de guardons de la 20a edició dels Premis GIC que atorga el Patronat de Turisme de les Comarques Gironines. El càmping Les Dunes de Sant Pere Pescador a l'Alt Empordà, l'hostal La Gavina de S'Agaró del Baix Empordà, l'Associació Cuina Pirinenca de la Cerdanya i Josep Capella i Hereu a títol pòstum han estat els guardonats. En les categories de comunicació, els premis han distingit articles que s'han publicat a la revista alemanya Brigitte, el suplement T Magazine del diari The New York Times, el diari britànic Financial Times i una sèrie de reportatges del diari Ara. De l'àmbit general, destaquem que el sector de la pirotècnia preveu incrementar les vendes un 5% aquest Sant Joan, amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. Aquesta és la previsió que fa l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya davant d'una campanya que asseguren que es presenta bona. Les vendes han arrencat molt bé i la previsió és que incrementin de mica en mica fins a arribar a la revetlla, que enguany cau en dimarts. Aquest any destaca com a novetat la creació d'un kit per a persones amb alta sensibilitat als sorolls, com ara persones amb espectre autista o infants, a la vegada que s'ha consolidat la creació de línies de baixa sonoritat entre els principals distribuïdors. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, cap de setmana amb domini del sol i només amb alguns núvols alts. Temperatures màximes entre 27 i 30 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: matí 360.
1: Els trens de màxima llargària de Rodalies començaran a circular per tot el recorregut de la línia R1 a partir d'aquest cap de setmana, després que s'hagin completat les obres d'adaptació de les estacions entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanàs.
2: No és l'enregistrament original, de la cançó. Està enregistrat en un concert en directe, aquesta Que hace una chica como tú, un dels temes...
3: Era un sitio como este.
2: Sí, la frase lapidària del ligón d'aquests...
3: Dels 80. De
2: medio pelo, vale.
1: A Girona licita per 18.000 euros una grua externa per cobrir les mancances del servei municipal. La grua de Girona, sota mínims, només 4 conductors disponibles.
2: L'esperat film de ciència-ficció, El dia de la revelació.
4: ¿Entiendes lo que dice?
5: Solo oigo ruidos, no la entiendo.
4: Yo sí, no existe.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
6: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: A la Revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, el restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantants Sense Fronteres, Javier Ginés i Cati Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el Toro Mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la Revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
2: Et busco i t'avi...
3: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: La Masia Tordera.
1: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
2: Happy Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
3: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
4: Mima el teu espai.
5: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes, número 100.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els trens de màxima llargària de Rodalies començaran a circular per tot el recorregut de l'R1 a partir d'aquest cap de setmana després que s'hagin completat les obres d'adaptació de les estacions entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. Els nous combois, formats per dues unitats Cívia de 5 cotxes, tenen una longitud de 200 metres i capacitat per a 1.500 persones. Inicialment reforçaran el servei durant els caps de setmana d'estiu, coincidint amb l'augment de la demanda per la temporada de platges. Un cop vagin arribant, els nous trens previstos per a Rodalies podran circular també entre setmana. L'R1 es converteix així en la segona línia de la regió metropolitana que pot operar amb aquests trens després de l'R2. I els Mossos han detingut un home de 27 anys i una dona de 46 en el desmantellament d'una plantació de marihuana ubicada en un habitatge d'Arenys d'Amunt, segons han indicat fonts policials. Les detencions van tenir lloc el dilluns 8 de juny, tot i que la investigació va començar fa mesos arran de les sospites que a l'habitatge en qüestió hi podia haver una plantació. En entrar al domicili, els agents hi van trobar 867 plantes, així com material i instruments utilitzats per al cultiu de la plantació. La investigació també va permetre confirmar una defraudació de fluid elèctric estimada en prop de 5.500 euros anuals. Els detinguts van quedar en llibertat després de declarar en seu policial. De l'àmbit general, destaquem que el Banc Central Europeu ha pujat en 0,25 punts aquest dijous el tipus d'interès de referència fins al 2,25% en el primer increment de tipus des del setembre del 2023. Fa exactament un any que els tipus d'interès estaven congelats al 2%. La decisió arriba en el context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb domini del sol i alguns núvols alts, temperatures màximes entre 26 i 30 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fesmes, fes-ho a mida.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
4: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
3: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
4: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
5: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
3: Fes la inspecció a controlautoitb.
4: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
7: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
8: Aquesta setmana hem parlat del Primavera. Sí, ho has sentit bé. No la Primavera, sinó el Primavera Sound. Un festival que dona el tret de sortida a tots els grans festivals de la temporada i que començava oficialment d'una manera un tant accidentada el passat dimecres, dia 3, fins al 7 de juny. Les nostres tres propostes de la setmana, grans caps de cartell d'aquest Primavera 2026. Per una banda, la gran productora i DJ coreana Peggy Gou i el seu Nanana era la nostra primera proposta. I la vostra tercera opció amb un 20% dels vots. Seguida per la banda virtual de música electrònica Gorillaz, que amb el tema Baby Queen va aconseguir un 22% i la segona posició. Arrasant un cop més aquesta setmana, esclar, la legendària banda de Robert Smith, The Cure, amb més de 50 anys al damunt dels escenaris i amb tot un clàssic de l'any 87 des de l'àlbum Kiss Me, Just Like Heaven, amb un 58% dels vostres vots. Anem al cel aquesta setmana amb un dels considerats grups de referència del rock alternatiu, The Cure, una banda que després de 50 anys no ha estat fins al seu 14è àlbum d'estudi Songs of a Lost World, el seu primer treball amb material inèdit després de 16 anys, l'àlbum que ha otorgat a The Cure els seus primers Grammys al 2026.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Així de bé, així de gust, com el cel. De qui horri aquest Just Like Heaven. Gràcies al 58% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.

0: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Descobreix marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe.

0: juny, vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Ràdio Marina.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: L'empresa britànica dedicada al reciclatge tèxtil Epoch Biodesign s'ha adjudicat per més de 6 milions i mig d'euros la planta de producció d'Homo Polymer Solutions a Blanes, que havia entrat en concurs de creditors el gener passat. La subhasta s'ha fet aquest dimecres i l'oferta d'Epoch inclou el compromís de mantenir 60 dels 70 treballadors de la planta, una xifra superior al mínim requerit en les condicions. La subhasta establia requisits econòmics i laborals per poder-hi participar, incloent-hi un preu mínim de 4,12 milions per a la planta i l'obligació de subrogar almenys 24 llocs de feina. Després de la subhasta, la mercantil té 20 dies hàbils per formalitzar la compra-venda de la planta de producció. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts anuals de suport a les confraries de pescadors amb una dotació de 2,7 milions d'euros. Segons s'ha informat en un comunicat, el govern manté així l'import de la convocatòria de l'any passat, que ja es va incrementar en prop d'un milió d'euros, amb l'objectiu de compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la reducció dels dies de pesca establerta per la Unió Europea. Pel que fa a la distribució de l'ajut, més de 2 milions es destinen a les confraries de pescadors i 90.000 euros a les federacions territorials. De l'àmbit general, destaquem que l'escalfament global a causa de l'activitat humana va arribar a 1,37 graus el 2025, a prop del llindar dels 1,5 graus fixat a l'acord de París. Segons un informe del Servei de Canvi Climàtic de Copèrnic, elaborat per la Comissió Europea i en què ha participat un equip internacional de més de 70 científics, aquest límit es podria superar en uns 4 anys si es mantenen els nivells actuals d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Els investigadors alerten també que la velocitat actual de l'escalfament i l'augment de la calor acumulada al sistema terrestre apunten a un increment més intens dels efectes del canvi climàtic en el futur, amb impactes creixents sobre oceans, nivell del mar i episodis extrems. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb domini del sol i alguns núvols alts, temperatures màximes entre 26 i 30 graus. Dissabte també sol i temperatures que pujaran un parell de graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Vine i gaudeix del vòlei a la platja de Malgrat. Els propers dies 13 i 14 de juny, Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del Challenge de Vòlei Platja organitzat per Esbatur. Durant dos dies a la platja de l'Estillero hi trobaràs 40 pistes de joc amb més de 600 esportistes de totes les categories. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
2: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes aquest dissabte i diumenge, festa del 50è aniversari del Centre Excursionista Blanes, amb diferents activitats el dissabte a la plaça Espanya i una ruta de 9 quilòmetres el diumenge al matí. També a Blanes aquest diumenge, sardinada popular a l'esplanada del Port de Blanes. També destaquem a Lloret de Mar, aquest cap de setmana, celebren la Fira dels Americanos amb diferents activitats. I a Malgrat de Mar, aquest divendres, Fira Vi, a partir de les 6 de la tarda i fins a la mitjanit a l'Avinguda Bon Pastor. A Tossa de Mar continuen celebrant les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus. És una campanya on hi participen 16 restaurants fins al 28 de juny. I a Calella, aquest divendres, comença la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, la Festa Major Petita.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
1: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere de Ocine.
2: Mima el teu espai.
3: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
4: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
3: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
4: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
5: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
3: Fes la inspecció controlautoitv.
4: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
8: Ràdio Marina, sempre.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra investiguen una dotzena de tallers il·legals a les comarques gironines. Es tracta de negocis fraudulents que passen inadvertits perquè o bé es troben en zones aïllades o bé en naus que tenen una persiana que tanquen quan estan en funcionament. Des del cos alerten que aquests tallers no compleixen les normatives mediambientals com la separació de residus i que això pot generar un problema important a l'entorn. A banda, els Mossos adverteixen dels riscos que corren els mateixos treballadors per les condicions laborals i la falta de prevenció que tenen. A tot això, la policia assenyala que aquests negocis solen anar associats a altres delictes paral·lels com el frau elèctric. I el Teatre de Lloret ha acollit aquest dijous al vespre la gala de lliurament de guardons de la 20a edició dels Premis GIC que atorga el Patronat de Turisme de les Comarques Gironines. El càmping Les Dunes de Sant Pere Pescador a l'Alt Empordà, l'hostal La Gavina de S'Agaró del Baix Empordà, l'Associació Cuina Pirinenca de la Cerdanya i Josep Capella i Hereu a títol pòstum han estat els guardonats. En les categories de comunicació, els premis han distingit articles que s'han publicat a la revista alemanya Brigitte, el suplement T Magazine del diari The New York Times, el diari britànic Financial Times i una sèrie de reportatges del diari Ara. De l'àmbit general, destaquem que el sector de la pirotècnia preveu incrementar les vendes un 5% aquest Sant Joan, amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. Aquesta és la previsió que fa l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya davant d'una campanya que asseguren que es presenta bona. Les vendes han arrencat molt bé i la previsió és que incrementin de mica en mica fins a arribar a la revetlla, que enguany cau en dimarts. Aquest any destaca com a novetat la creació d'un kit per a persones amb alta sensibilitat als sorolls, com ara persones amb espectre autista o infants, a la vegada que s'ha consolidat la creació de línies de baixa sonoritat entre els principals distribuïdors. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, cap de setmana amb domini del sol i només amb alguns núvols alts, temperatures màximes entre 27 i 30 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal, més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Thin Valentine i emporta't maquinària professional. Thin Valentine. Pintem?
5: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
6: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: de veritat.
1: Ràdio Marina.
2: Sempre al teu costat.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: I fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
1: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
0: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per a presentar-se a diferents oposicions.
1: Genial!
0: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972 35 09 18.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
4: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
2: Fes la inspecció a controlautoitb.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
6: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
7: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
6: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
7: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
6: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
7: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
6: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
8: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els trens de màxima llargària de Rodalies començaran a circular per tot el recorregut de l'R1 a partir d'aquest cap de setmana després que s'hagin completat les obres d'adaptació de les estacions entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. Els nous combois, formats per dues unitats Cívia de 5 cotxes, tenen una longitud de 200 metres i capacitat per a 1.500 persones. Inicialment reforçaran el servei durant els caps de setmana d'estiu, coincidint amb l'augment de la demanda per la temporada de platges. Un cop vagin arribant, els nous trens previstos per a Rodalies podran circular també entre setmana. L'R1 es converteix així en la segona línia de la regió metropolitana que pot operar amb aquests trens després de l'R2. I els Mossos han detingut un home de 27 anys i una dona de 46 en el desmantellament d'una plantació de marihuana ubicada en un habitatge d'Arenys de Munt, segons han indicat fonts policials. Les detencions van tenir lloc el dilluns 8 de juny, tot i que la investigació va començar fa mesos arran de les sospites que a l'habitatge en qüestió hi podia haver una plantació. En entrar al domicili, els agents hi van trobar 867 plantes, així com material i instruments utilitzats per al cultiu de la plantació. La investigació també va permetre confirmar una defraudació de fluid elèctric estimada en prop de 5.500 euros anuals. Els detinguts van quedar en llibertat després de declarar en seu policial. De l'àmbit general, destaquem que el Banc Central Europeu ha pujat en 0,25 punts aquest dijous el tipus d'interès de referència fins al 2,25% en el primer increment de tipus des del setembre del 2023. Fa exactament un any que els tipus d'interès estaven congelats al 2%. La decisió arriba en el context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb domini del sol i alguns núvols alts, temperatures màximes entre 26 i 30 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Oh, Happy Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de Happy Aniversari, amb Happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
4: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
5: Mima el teu espai.
6: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
7: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
3: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
4: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
3: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
4: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
5: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
3: Fes la inspecció, controlautoitb.
4: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
2: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'empresa britànica dedicada al reciclatge tèxtil Epoch Biodesign s'ha adjudicat per més de 6 milions i mig d'euros la planta de producció Domo Polymer Solutions a Blanes, que havia entrat en concurs de creditors el gener passat. La subhasta s'ha fet aquest dimecres i l'oferta d'Epoch inclou el compromís de mantenir 60 dels 70 treballadors a la planta, una xifra superior al mínim requerit en les condicions. La subhasta establia requisits econòmics i laborals per poder-hi participar, incloent-hi un preu mínim de 4,12 milions per a la planta i l'obligació de subrogar almenys 24 llocs de feina. Després de la subhasta, la mercantil té 20 dies hàbils per formalitzar la compra-venda de la planta de producció. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts anuals de suport a les confraries de pescadors amb una dotació de 2,7 milions d'euros. Segons s'ha informat en un comunicat, el govern manté així l'import de la convocatòria de l'any passat, que ja es va incrementar en prop d'un milió d'euros, amb l'objectiu de compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la reducció dels dies de pesca establerta per la Unió Europea. Pel que fa a la distribució de l'ajut, més de 2 milions es destinen a les confraries de pescadors i 90.000 euros a les federacions territorials. De l'àmbit general, destaquem que l'escalfament global a causa de l'activitat humana va arribar a 1,37 graus el 2025, a prop del llindar dels 1,5 graus fixat a l'acord de París. Segons un informe del Servei de Canvi Climàtic de Copèrnic, elaborat per la Comissió Europea i en què ha participat un equip internacional de més de 70 científics, aquest límit es podria superar en uns 4 anys si es mantenen els nivells actuals d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Els investigadors alerten també que la velocitat actual de l'escalfament i l'augment de la calor acumulada al sistema terrestre apunten a un increment més intens dels efectes del canvi climàtic en el futur, amb impactes creixents sobre oceans, nivell del mar i episodis extrems. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb domini del sol i alguns núvols alts, temperatures màximes entre 26 i 30 graus. Dissabte també sol i temperatures que pujaran un parell de graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els trens de màxima llargària de Rodalies començaran a circular per tot el recorregut de la línia R1 a partir d'aquest cap de setmana, després que s'hagin completat les obres d'adaptació de les estacions entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanàs.
2: No és l'enregistrament original, de la cançó. Està enregistrat en un concert en directe, aquesta que hace una chica como tú, un dels
1: era
2: temes...
1: Era un sitio como este.
2: Sí, la frase lapidària mítica, del ligón d'aquests...
1: Dels 80.
2: De medio pelo, vale.
1: Girona licita per 18.000 euros una grua externa per cobrir les mancances del servei municipal. La grua de Girona, sota mínims, només 4 conductors disponibles.
3: L'esperat film de ciència-ficció, El dia de la revelació.
4: ¿Entiendes lo que dice?
5: Solo oigo ruidos, no la entiendo.
4: Yo sí, resiste.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
5: Vine i gaudeix del vòlei a la platja de Malgrat. Els propers dies 13 i 14 de juny, Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del Challenge de Volei Platja organitzat per Esbatur. Durant dos dies a la platja de l'Astillero hi trobaràs 40 pistes de joc amb més de 600 esportistes de totes les categories. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
4: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
2: Fes la inspecció controlautoitb.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
1: Vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Bugui t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. I esperem. And the trumpets,
0: there you go. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
6: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
4: Moltes coses.
7: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
8: Aquesta setmana encendrem amb les veus
4: moltes coses. 20 d'abril
9: de 90. I quina cançó, no la xafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
5: Sí, perquè per mi és aquell 90 quilòmetres, no sé jo, eh? No sé com vas tu,
10: 90 quilòmetres, eh? 90 quilòmetres, déu-n'hi-do, també. Sí.
11: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
9: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatí.
12: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
13: Oh, però per què para ara?
14: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen una dotzena de tallers il·legals a les comarques gironines. Es tracta de negocis fraudulents que passen inadvertits perquè o bé es troben en zones aïllades o bé en naus que tenen una persiana que tanquen quan estan en funcionament. Des del cos alerten que aquests tallers no compleixen les normatives mediambientals com la separació de residus i que això pot generar un problema important a l'entorn. A banda, els Mossos adverteixen dels riscos que corren els mateixos treballadors per les condicions laborals i la falta de prevenció que tenen. A tot això, la policia assenyala que aquests negocis solen anar associats a altres delictes paral·lels com el frau elèctric. I el Teatre de Lloret ha acollit aquest dijous al vespre la gala de lliurament de guardons de la 20a edició dels Premis GIC que atorga el Patronat de Turisme de les Comarques Gironines. El càmping Les Dunes de Sant Pere Pescador a l'Alt Empordà, l'hostal La Gavina de S'Agaró del Baix Empordà, l'Associació Cuina Pirinenca de la Cerdanya i Josep Capella i Hereu a títol pòstum han estat els guardonats. En les categories de comunicació, els premis han distingit articles que s'han publicat a la revista alemanya Brigitte, el suplement T Magazine del diari The New York Times, el diari britànic Financial Times i una sèrie de reportatges del diari Ara. De l'àmbit general, destaquem que el sector de la pirotècnia preveu incrementar les vendes un 5% aquest Sant Joan, amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. Aquesta és la previsió que fa l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya davant d'una campanya que asseguren que es presenta bona. Les vendes han arrencat molt bé i la previsió és que incrementin de mica en mica fins a arribar a la revetlla, que enguany cau en dimarts. Aquest any destaca com a novetat la creació d'un kit per a persones amb alta sensibilitat als sorolls, com ara persones amb espectre autista o infants, a la vegada que s'ha consolidat la creació de línies de baixa sonoritat entre els principals distribuïdors. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, cap de setmana amb domini del sol i només amb alguns núvols alts. Temperatures màximes entre 27 i 30 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Vine, fes més i refresca't.
6: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
5: A Fes Més, fes-ho a mida.
7: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.